veleu que cos passat de moda, que no tens virat la roda. I heu cregut que és pas acabat,

los discursos d'un president. N'ha usit un, n'ha usit cent. Lo poble brandis sa talent, las paraules com ho vent.